0: sigui acabar aquí quan també comenci a tornar bé, com vaig tenir, ja que no sigui que sigui matatata, com vaig dir, per dir-li. Però en tot el lloc, tio, tot això no se'n vol que parla aquí, tio, m'ha tingut que t'ho visca que trobem l'estat també. Jo crec que és quan allà s'ha de Màgic Sandal. O sigui, t'ho faré la gent també, bé, ni quan
1: és. És el Màgic Sandal de com i el gent. Són 3.000 cotxes que vien a venir. Són cotxes de venir, però ni que no va parlar, no, no saps, o ahir no, no saps, però vull que el veig que va venir a l'Àngel.
0: Son una de cada secarisa.

Aquí treballo i es disipada, però ahir en àrea se'n fa una xerxa. Ho sé que algun de tracte que no ha passat, s'ha dit, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n fa una, se'n

l'estudi de la Parca Llei Japan, Sorei, Riera i l'assistant, Jet de Sapé, Viana i Garrogi. A més, Bascari, Matacari, Parca, Tot, Parelli, Bascari.

0: classification no comes in a program per se, està únicament accedint sols al recursatge, per garantir que el món que no ha estat mai no m'hi buscaria que el seu es comporta de retenir la universitat per la recursa per la recursa si hi ha gent que no s'ha de seguir.
1: Abans, per la feina de la llibre, si hi ha gent que permet el pare posar-la com a subir un sol, que tu pati per una mica no hi ha qui s'han compensat de ser molt procurat.
2: Yo no

pensat. I la veritat de la Sònia que li mudarà tot el dia que encara no tenia, que et farà també la meva propera cocada a l'aigua, saps? I que digui que m'està tancada i també m'ha de quinçar. Però de fet, el primer era una mica rampa, però per mi no sé què ho està bé. Va fer un pis sobre immobiliari, ara l'estic serà por, ni cas màtic, no m'hi ha de cas, no saps, no s'ha de tirar ja encara aquí.

ser els imatges del Guardi, perquè el nostre ja està sacat i bona condició. Jo he fet una cosa que ja ens passa,